Són les dos. La una en Canàries. La una en Canàries. 60 aniversario. Solo tus números uno.